0: Voluminosos al punt acordat, els dilluns i dimecres al vespre, a partir de les 20 hores, i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

A Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
5: 12 de la noche en la...

0: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
1: No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Nos vimos tres o cuatro veces.

0: Para Santi.
1: Gracias, Sonorama.
0: Muchas gracias, Santi.

0: intensa.
1: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
2: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
1: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
2: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
1: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: That's right.
5: 107.9.
6: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera. 107.9 FM.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: amb Jordi Quintana.
1: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
2: No te quedes atrás
1: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
2: En Top Música Nueva.
1: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova.
2: Top Música Nova.
1: Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

A Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha.
5: Ya no sonríe más, se arregla todo.
2: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Escoltes Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. De la teva vida.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Pili García. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua condicionada per l'incendi d'un tren ahir, a un tren AVE prop de Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei, retards i cancel·lacions que van afectar 33 trens de Renfe i prop de 13.000 viatgers, a més dels convois de Irio i Oigo. La circulació es va reprendre ahir al vespre, però es manté un tram de 25 quilòmetres de via única, fet que provoca retards fins que es retiri el convoi afectat. Renfe investiga de les causes i ofereix la devolució gratuïta dels bitllets als passatgers afectats. I Esquerra Republicana i Podem han pactat una col·laboració electoral per a les eleccions generals del 29 de novembre. L'acord preveu que Podem no presenti candidatura a Catalunya i incorpori alguns dels vots dels seus representants a les llistes d'Esquerra amb l'objectiu de no fragmentar el vot. A canvi, el portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, participarà en la campanya de Podem a la resta de l'Estat, amb actes al costat d'Irene Montero. Rufián defensa que encara hi ha temps per arribar a una col·laboració més àmplia entre les esquerres sobiranistes i les d'àmbit estatal. Un acord que ha provocat el malestar dels comuns que acusen Gabriel Rufián de dividir les esquerres després d'haver defensat durant mesos la candidatura unitària. Mentrestant, Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els comuns han acordat proposar Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli. L'exalcaldessa de Barcelona havia condicionat la seva acceptació a una candidatura que també incorporés Podem. Les negociacions continuen obertes quan falten només 3 dies perquè acabi el termini per registrar les coalicions electorals. I el Tribunal Suprem manté suspès el dret a vot a les eleccions generals per als residents a l'estranger que hagin obtingut la nacionalitat a través de l'anomenada llei de nets. La mesura bloqueja les inscripcions al cens, amb excepcions per als descendents d'exiliats que compleixin els requisits. El govern espanyol critica la decisió i estudia recórrer al Tribunal Constitucional. El Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola al 2026, 4 dècimes més del previst al juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1 i el de la zona euro en el 1,1%. El Fons Monetari Internacional atribueix la resistència econòmica a la diversificació energètica i a la inversió en intel·ligència artificial, malgrat les tensions a l'Orient Mitjà. I pel que fa al temps, aquest dimarts tindrem una jornada estable amb predomini del sol, tot i alguns núvols baixos i boires al matí. Les temperatures pujaran sobretot a ponent, amb màximes que poden situar-se fins als 28 o 30 graus. Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Fórmula 107.9, un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre, quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat d'esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns. Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I el rei d'Espanya viatgen avui a Ceuta en una visita marcada per les tensions amb el Marroc després de l'entrada massiva de migrants al juliol. Ahir, durant la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, es van sentir xiulades i insults contra el president Pedro Sánchez. El Tribunal Suprem manté suspès el dret a vot pel 29 de novembre dels residents a l'estranger nacionalitzats a través de la llei de nets. El govern espanyol estudia recórrer al Tribunal Constitucional. I matí complicat a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid després del caos d'ahir per l'incendi d'un tren AVE a Saragossa. La incidència va suspendre el servei gairebé 5 hores i va afectar 33 trens de Renfe i prop de 13.000 passatgers. Els trens tornen a circular, però es manté un tram de 25 quilòmetres de via única que pot provocar retards. Renfe investiga les causes de l'incendi. I encara a mobilitat, pel que fa al trànsit, augmenten les retencions als accessos a Barcelona. Destaquen 11 quilòmetres de cues a la Ronda de Dalt i 9 a la Litoral en direcció al Nus de Llobregat. A la C58 hi ha 7 quilòmetres de retencions entre Terrassa i Badia del Vallès en direcció a Barcelona i a l'AP7 6 quilòmetres de cua entre Barberà i Santa Perpètua en sentit Tarragona i 5 més al Papiol en direcció a Girona per una avaria que manté un carril tallat. També hi ha un carril tallat per un accident a la C17 a Granollers i a la C16 a Sant Cugat. I Badia del Vallès comença avui la retirada de l'amiant dels seus edificis. El municipi, construït fa 50 anys, amb nombrosos elements de fibrociment, serà el primer d'Europa en eliminar íntegrament aquest material tòxic dels seus 5.400 habitatges. En esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. Pel que fa al temps, jornada estable i força assolellada amb núvols baixos i boires al matí. Temperatures que pujaran lleugerament, sobretot a Ponent, on es poden assolir puntualment els 30 graus. Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera informa que el període d'exposició pública del cens electoral amb motiu de les eleccions generals, que se celebraran el diumenge 29 de novembre de 2026, serà del 12 al 19 d'octubre. Atès que el 12 d'octubre és festiu, els veïns i veïnes del municipi que ho desitgin poden consultar les llistes provisionals del cens electoral del dimarts 13 d'octubre al dilluns 19 d'octubre, amb dos inclosos. Per realitzar la comprovació i presentar reclamacions si s'escau durant aquest termini, cal personar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera, a la plaça de la Constitució 1, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres de 4:45 a 7, i presentar el document nacional d'identitat, el passaport o el permís de conduir. D'altra banda, ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. La petició es pot fer fins al dijous 19 de novembre inclòs, tant per internet com presencialment al web o qualsevol oficina de Correos Espanya. Per fer el tràmit en línia, cal acreditar la identitat mitjançant signatura electrònica. Dilluns 9 de novembre començarà l'enviament de la documentació als electors i electores i dimecres 25 de novembre serà l'últim dia per dipositar el vot per correu. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació. Infància.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria d'Infància, s'impulsa un nou grup d'acompanyament a la criança anomenat Arrels, adreçat a mares i pares amb infants d'entre 1 i 3 anys. Aquesta iniciativa ofereix un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre famílies, conduït per una professional especialitzada. Amb Arrels es vol donar continuïtat a l'acompanyament iniciat amb la Llevo i oferir a les famílies d'Abrera un espai de trobada, escolta i suport durant els primers anys de vida dels seus infants. El grup té com a objectiu acompanyar les famílies en aquesta etapa vital, fomentant l'intercanvi d'experiències, el suport mutu i la creació de vincles entre les persones participants. Sentim la tècnica d'igualtat a l'Ajuntament d'Abrera, Esther Reales.
0: Amb la voluntat de poder continuar acompanyant a les famílies més enllà del primer any de vida dels seus nadons, tal com ja portem realitzant amb l'Espai Familiar de la Llavor, es proposa aquest nou grup per famílies amb infants en l'etapa 2 a 3 anys. Aquesta etapa està plena de grans descobertes i transformacions, tant pels infants com per les seves famílies. És un moment en què apareixen nous reptes, preguntes i necessitats, i en la qual continuar sentint-nos acompanyades i en xarxa pot esdevenir un gran suport. Arrels és un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre mares i pares i conduïda per una professional, on poder donar sentit als processos propis d'aquest moment vital i acompanyar-los des d'una mirada respectuosa i conscient.
3: Les sessions es duraran a terme a l'Escola Bressol Municipal Montpetit en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. Esther Reales també explica quins són els temes que s'abordaran en aquestes sessions.
0: Si la llavor representa l'inici de la vida, Arrel simbolitza tot allò que es va consolidant, la identitat, la seguretat, els vincles i les bases que permetran als infants créixer amb confiança. D'aquesta manera, al llarg de les trobades abordarem qüestions com l'acollida de les emocions, les primeres separacions, com la reincorporació laboral o l'inici de l'escola Bressol, els límits que cuiden i afavoreixen la llibertat, l'autonomia real, la construcció de la identitat, la relació amb el propi cos, els processos d'autoregulació com l'alimentació, la son, el control d'esfínters o deixar el xumet, així com el contacte i la socialització entre infants. També s'hi acollirà tot allò que implica l'aventura de criar, els dubtes, les vivències, la diversitat familiar i la importància de sostenir-nos mútuament fent xarxa i tribu.
3: L'activitat és gratuïta i per participar-hi cal formalitzar la sol·licitud d'inscripció mitjançant instància a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb la Regidoria d'Infància al telèfon 93 770 2911 o bé a través del correu electrònic infancia@abrera.cat.
2: Abrera Informació. Animals de companyia.
3: Per una tinença responsable sense el teu animal de companyia. A motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'aquest mes d'octubre, si censes el teu gos o gata a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres també de 2 quarts de 5 a 7. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: llama nadie.
1: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
2: 93-770-2963.
3: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
4: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
3: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
4: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Tallerers.
3: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
4: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Molt bon dia, són les 9, us parla Pili García. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. La decisió arriba després que el Tribunal Constitucional avalés l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació vinculat al procés. Llarena espera rebre les al·legacions de les parts abans de dictar la resolució, que haurà d'elevar a la Sala Penal del Suprem perquè acordi l'arxivament definitiu. Les ordres de detenció contra tots tres ja van quedar sense efecte la setmana passada. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre, quan falten tres dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les empreses de les esquerres. La proposta arriba després que l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. El Tribunal Suprem manté suspès el dret de vot per al 29 de novembre dels residents a l'estranger nacionalitzats a través de l'anomenada Llei de Nets. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I encara en mobilitat, pel que fa al trànsit, complicacions importants als accessos de Barcelona. Destaquen 11 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt i 9 a la Litoral en direcció al Nus de Llobregat. A la A2 hi ha 10 quilòmetres de cues entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí. A la AP7 una avaria provoca 7 quilòmetres de congestió al Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. També hi ha 6 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona i més de 7 quilòmetres a la C58 entre Terrassa i Badia del Vallès en direcció Barcelona. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany, 4 dècimes més que el previst al juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en el 1,1%. El Fons Monetari atribueix la resistència econòmica a la diversificació energètica i la inversió en intel·ligència artificial.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
2: Bon dia. Avui dimarts, 13 d'octubre, arrenca la segona fase de la campanya de vacunació de tardor, que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19, impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc. Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària d'Abrera, per tal que pugui atendre de la manera més eficient i assegurar els veïns i veïnes. José Antonio Zafra és el regidor de Salut Pública.
3: A Abrera, cuidar la nostra salut també vol dir cuidar la salut de les persones que tenim al nostre costat. Per això, la vacunació contra la grip i la Covid-19 continua sent una eina important de prevenció i de protecció, especialment per les persones més vulnerables. Com a regidor de Salut, vull animar els veïns i les veïnes d'Abrera a informar-se i a seguir les recomanacions dels professionals sanitaris que tenim al nostre municipi. Vacunar-nos ens ajuda a protegir-nos davant de possibles complicacions, però també contribueix a cuidar les persones en grans, a les famílies, les persones amb problemes de salut i, en definitiva, al conjunt de la nostra comunitat. La salut d'Abrera la construïm entre tots i totes, també amb les decisions que prenem amb el nostre dia a dia. La prevenció, la responsabilitat i la cura mútua són fonamentals per continuar fent del nostre municipi un entorn saludable i segur. Perquè darrere de cada gest de prevenció hi ha persones, Així que cuidem-nos, protegim-nos i cuidem Abrera.
2: La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents a residències de gent gran i centres d'atenció de la discapacitat, persones de 80 anys o més, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris, infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir del dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obre progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada. Persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, personal dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del cap d'Abrera es recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Sentim Vega Càmara, infermera del cap d'Abrera.
4: Perquè són malalties, tant la grip com la Covid, que continuen causant complicacions greus, sobretot en persones de risc. Així que vacunar-se reduirà les hospitalitzacions i els ingressos, sobretot els ingressos a la UCI, no? A centres de cures intensives. Vacunar-se és segur, és fàcil, és ràpid. Si tens visita al CAP, aprofita per preguntar. I si cuides algú vulnerable, és molt important que tu també et vacunis, perquè és una manera de protegir.
2: Per concertar visita, podeu adreçar-vos presencialment a les instal·lacions del CAP d'Abrera, al carrer Manresa 9, o al servei de pediatria situat al centre polivalent del Rabato, trucant al telèfon 93 326 8901 per als adults o el de pediatria al 93 001 2340, o a través de l'aplicació La Meva Salut.
0: Abrera Informació. Salut.
2: La campanya de vacunació de tardor ha estat un dels temes centrals al darrer programa de la salut a les zones, que s'emet aquest dissabte 10 d'octubre a les 12 del migdia a Ràdio Abrera, el que també hem parlat de la lactància materna. Concretament, en aquest programa hem parlat amb la infermera del CAP d'Abrera, Vega Càmara, que ha explicat tots els detalls de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, els col·lectius als quals s'adreça, els beneficis de la immunització i els passos que cal seguir per demanar cita. I també el programa ha abordat un altre tema destacat d'aquest mes d'octubre, la lactància materna, coincidint amb la commemoració de la Setmana de la Lactància Materna. Per parlar-ne, a més de la mateixa Vega Càmara, també han participat la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Marta Hernández, i la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, Esther Reales. La Salut a les Zones és l'espai de promoció de la salut de Ràdio Abrera, en col·laboració amb el Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera i l'equip d'atenció primària. El programa s'emet cada segon dissabte de mes amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la ciutadania per adoptar hàbits saludables, prevenir malalties i promoure el benestar. Podeu recuperar tots els podcasts a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i a l'espai de salut del web municipal abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: A Breda gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
4: Torna, perdó.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals el 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar aquest divendres o dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns. Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram a la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I nova incidència a Rodalies. Les línies R2, R2 Nord, R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència està afectant la circulació dels trens en aquestes 3 vies. I pel que fa al trànsit, es redueixen les retencions als accessos a Barcelona, però encara hi ha complicacions. A l'AP7, una avaria provoca 9 quilòmetres de congestió entre Martorell i el Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. A la Ronda Litoral es mantenen 9 quilòmetres de cua i a la de dalt 7, totes dues en direcció al nus de Trinitat del Llobregat. A la A2 hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció Barcelona. També hi ha un carril tallat per un accident a l'AP7 a Tarragona en sentit sud. I pel que fa al temps, jornada estable i força assolellada amb núvols baixos i boires al matí. Les temperatures pujaran lleugerament, sobretot a Ponent, on es podran assolir els 28 graus i puntualment els 30. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso C.C. Tenas impulsa un taller de música inclusiva adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el mes de novembre a l'Aula de Música de l'Escola Josefina Ibáñez d'Abrera. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal abrera.cat. Julia Mirto és la regidora d'Acció Social.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació C.C. i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
3: El taller constarà de 2 grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 5:45 a 6:00 PM o de 6:00 a 8:15 PM. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional. I està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, i que tinguin interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció, com deien, a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC, amb l'objectiu l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral i per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció social de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
2: Abrera Informació, esports i benestar.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i esports i benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció a la primera sessió que tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els següents requisits: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats i portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació, podeu contactar amb el camp presencialment al passeig de l'estació 24 bis, trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. També a través del monitor o monitora referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals, tant dins com fora del municipi.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat a motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la sala municipal d'Abrera. I per a la representació... I també per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la sala municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el Molky Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615 85 6779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. T'agrada? T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
1: 93-770-2963.
2: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
3: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
2: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
3: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
2: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
3: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
5: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I també en política, els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, i Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa, amb la velocitat limitada també a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per tal de minimitzar els retards. I a banda, també en Rodalies, les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència ja està solucionada, però encara afecta la circulació dels trens d'aquestes tres línies. A tot plegat, s'hi suma ara una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i també els monitors de les estacions. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany 4 dècimes més del previst al mes de juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en l'1,1%. L'FMI atribueix la resistència econòmica, la diversificació energètica i a la inversió de la intel·ligència artificial, malgrat les tensions a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera informa que el període d'exposició pública del cens electoral amb motiu de les eleccions generals, que se celebraran el diumenge 29 de novembre de 2026, serà del 12 al 19 d'octubre. Atès que el 12 d'octubre és festiu, els veïns i veïnes del municipi que ho desitgin poden consultar les llistes provisionals del cens electoral del dimarts 13 d'octubre al dilluns 19 d'octubre, amb dos inclosos. Per realitzar la comprovació i presentar reclamacions si s'escau durant aquest termini, cal personar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera, a la plaça de la Constitució 1, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres de 2:15 a 5 a 7, i presentar el document nacional d'identitat, el passaport o el permís de conduir. D'altra banda, ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. La petició es pot fer fins al dijous 19 de novembre inclòs, tant per internet com presencialment al web o qualsevol oficina de Correos Espanya. Per fer el tràmit en línia, cal acreditar la identitat mitjançant signatura electrònica. Dilluns 9 de novembre començarà l'enviament de la documentació als electors i electores i dimecres 25 de novembre serà l'últim dia per dipositar el vot per correu. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Infància.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria d'Infància, s'impulsa un nou grup d'acompanyament a la criança anomenat Arrels, adreçat a mares i pares amb infants d'entre 1 i 3 anys. Aquesta iniciativa ofereix un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre famílies, conduït per una professional especialitzada. Amb Arrels es vol donar continuïtat a l'acompanyament iniciat amb la Llevo i oferir a les famílies d'Abrera un espai de trobada, escolta i suport durant els primers anys de vida dels seus infants. El grup té com a objectiu acompanyar les famílies en aquesta etapa vital, fomentant l'intercanvi d'experiències, el suport mutu i la creació de vincles entre les persones participants. Sentim la tècnica d'igualtat a l'Ajuntament d'Abrera, Esther Reales.
1: Amb la voluntat de poder continuar acompanyant a les famílies més enllà del primer any de vida dels seus nadons, tal com ja portem realitzant amb l'espai familiar de la Llavor, es proposa aquest nou grup per famílies amb infants en l'etapa 2 a 3 anys. Aquesta etapa està plena de grans descobertes i transformacions, tant pels infants com per les seves famílies. És un moment en què apareixen nous reptes, preguntes i necessitats, i en la qual continuar sentint-nos acompanyades i en xarxa pot esdevenir un gran suport. Arrels és un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre mares i pares i conduïda per una professional on poder donar sentit als processos propis d'aquest moment vital i acompanyar-los des d'una mirada respectuosa i conscient.
3: Les sessions es duraran a terme a l'Escola Bressol Municipal Montpetit en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. Esther Reales també explica quins són els temes que s'abordaran en aquestes sessions.
1: Si la llavor representa l'inici de la vida, Arrel simbolitza tot allò que es va consolidant, la identitat, la seguretat, els vincles i les bases que permetran als infants créixer amb confiança. D'aquesta manera, al llarg de les trobades abordarem qüestions com l'acollida de les emocions, les primeres separacions, com la reincorporació laboral o l'inici de l'escola Bressol, els límits que cuiden i afavoreixen la llibertat, l'autonomia real, la construcció de la identitat, la relació amb el propi cos, els processos d'autoregulació com l'alimentació, la son, el control d'esfínters o deixar el xumet, així com el contacte i la socialització entre infants. També s'hi acollirà tot allò que implica l'aventura de criar, els dubtes, les vivències, la diversitat familiar i la importància de sostenir-nos mútuament fent xarxa i tribu.
3: L'activitat és gratuïta i per participar-hi cal formalitzar la sol·licitud d'inscripció mitjançant instància a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb la Regidoria d'Infància al telèfon 93 770 2911 o bé a través del correu electrònic infancia@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Animals de companyia.
3: Per una tinença responsable sense el teu animal de companyia. A motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'aquest mes d'octubre, si censes el teu gos o gata a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres també de 2 quarts de 5 a 7. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Comença en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic de Brera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament de Brera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic de Brera.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: aquests moments.
1: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment. I si ho prefereixes, estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. La petició arriba després que el dijous passat comencessin els tràmits per actualitzar l'SMI amb una reunió entre la vicepresidenta segona Yolanda Díaz i també la comissió d'experts encarregada d'elaborar l'informe previ a la negociació amb patronal i sindicats. I Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portabella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expresses Polítiques de Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. Amb aquests guardons, la cambra vol destacar trajectòries vinculades al compromís amb Catalunya, la cultura, el reconeixement del territori i també la defensa de les llibertats la memòria democràtica. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb velocitat limitada a 80 km per hora. I a banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Avui dimarts, a 13 d'octubre, arrenca la segona fase de la campanya de vacunació de tardor, que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19, impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc. Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària d'Abrera, per tal que pugui atendre de la manera més eficient i assegurar els veïns i veïnes. José Antonio Zafra és el regidor de Salut Pública.
5: A Abrera, cuidar la nostra salut també vol dir cuidar la salut de les persones que tenim al nostre costat. Per això, la vacunació contra la grip i la Covid-19 continua sent una eina important de prevenció i de protecció, especialment per les persones més vulnerables. Com a regidor de Salut, vull animar els veïns i les veïnes d'Abrera a informar-se i a seguir les recomanacions dels professionals sanitaris que tenim al nostre municipi. Vacunar-nos ens ajuda a protegir-nos davant de possibles complicacions, però també contribueix a cuidar les persones en grans, a les famílies, les persones amb problemes de salut i, en definitiva, al conjunt de la nostra comunitat. La salut d'Abrera la construïm entre tots i totes, també amb les decisions que prenem amb el nostre dia a dia. La prevenció, la responsabilitat i la cura mútua són fonamentals per continuar fent del nostre municipi un entorn saludable i segur. Perquè darrere de cada gest de prevenció hi ha persones, Així que cuidem-nos, protegim-nos i cuidem Abrera.
4: La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents a residències de gent gran i centres d'atenció de la discapacitat, persones de 80 anys o més, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris, infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir del dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obre progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada. Persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, personal dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del cap d'Abrera recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Sentim Vega Càmara, infermera del CAP d'Abrera.
0: Perquè són malalties, tant la grip com la Covid, que continuen causant complicacions greus, sobretot en persones de risc. Així que vacunar-se reduirà les hospitalitzacions i els ingressos, sobretot els ingressos a la UCI, no? A centres de cures intensives. Vacunar-se és segur, és fàcil, és ràpid. Si tens visita al CAP, aprofita per preguntar. I si cuides algú vulnerable, és molt important que tu també et vacunis, perquè és una manera de protegir.
4: Per concertar visita, podeu adreçar-vos presencialment a les instal·lacions del CAP d'Abrera, al carrer Manresa 9, o al servei de pediatria situat al centre polivalent del Rabato, trucant al telèfon 93-326-8901 per als adults o al de pediatria al 93-001-2340 o a través de l'aplicació La Meva Salut.
3: Abrera Informació. Salut.
4: La campanya de vacunació de tardor ha estat un dels temes centrals al darrer programa de la salut a les zones que s'emet aquest dissabte 10 d'octubre a les 12 del migdia a Ràdio Abrera, el que també hem parlat de la lactància materna. Concretament en aquest programa hem parlat amb la infermera del CAP d'Abrera, Vega Càmara, que ha explicat tots els detalls de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, els col·lectius als quals s'adreça, els beneficis de la immunització i els passos que cal seguir per demanar cita. I també el programa ha abordat un altre tema destacat d'aquest mes d'octubre, la lactància materna, coincidint amb la commemoració de la Setmana de la Lactància Materna. Per parlar-ne, a més de la mateixa Vega Càmara, també han participat la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Marta Hernández, i la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, Esther Reales. La Salut a les Zones és l'espai de promoció de la salut de Ràdio Abrera, en col·laboració amb el Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera i l'equip d'atenció primària. El programa s'emet cada segon dissabte de mes amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la ciutadania per adoptar hàbits saludables, prevenir malalties i promoure el benestar. Podeu recuperar tots els podcasts a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i a l'espai de salut del web municipal abrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Classe B, classe B. Classe B. Pepita Estudios 2025.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

volies, yeah. Que estiguis bé sola o que t'abraci al anar a dormir. Algú que estimes, que sentis que el que fas té sentit, que no hagis tornat a notar aquell buit. O potser el col·le ja eres feliç. Qui sóc jo per assumir? Et demano perdó, siguis on siguis. Espero que sàpigues que ho vals tot. Potser ja ho saps des de fa molt i només estic reflectint en tu les meves.

que tot s'ha posat al lloc, que havia estat pensant en mi un dia escoltant Blond. Havia estat mirant fotos dels dos i només volia saber que com anava tot. Li ha fet gràcia recordar com veiem el món, que perduts estàvem, ens ho preguntàvem tot.

0: Feia 4 anys que no veia, ens vam distanciar al començar les carreres. Havíem confiat molt en l'altre, uns anys enrere. Quedem un dia bé, podem fer una cervesa. Típica cosa que dius i després no compleixes, però el dia següent m'escriu:
1: et va bé dimecres?
0: Clar que sí, germanet meu, em va perfecte. I és dimecres, què tal tot, que has fet aquests 4 anys?
1: Doncs ha estat molt bé, he anat tirant.
0: Em sap greu, tio, si vols canviem de tema.
1: Que va, ara estic bé, cap problema.
0: De fet, t'ho volia explicar, perquè t'he tingut present. Sé que tu sempre m'has entès millor que l'altra gent.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els reis Felip i Letícia han arribat ja a Ceuta en una visita qualificada d'històrica i marcada per la crisi migratòria oberta amb el Marroc. La visita arriba 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta que Felip VI va qualificar d'inacceptable violació d'una frontera espanyola i europea i voler significar, segons el govern espanyol, una recuperació de la normalitat. Els reis es reuniran també amb les autoritats locals i representants de la societat civil, visitaran un centre educatiu i participaran en un homenatge als migrants morts al cementiri musulmà de Sidi Embarek. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat avui la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal, i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat, i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre, una vaga a la qual també s'hi han sumat els sindicats STEC Internacional i USTEC i que portaran un bloc educatiu per reclamar millores salarials, menys ràtios i un reforç de les plantilles. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la ninotaire Pilarín Vallès i també el director i productor de cinema Pere Portavella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'una via a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatgers afectats. A banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen també retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac, i a tot plegat s'hi suma també una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i els monitors de les estacions. I també mobilitat. L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades des d'avui amb una nova línia de bus interurbà entre el pont de Suert i Viella. Es tracta d'un servei molt reivindicat al territori, pensat sobretot per facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i persones que han d'anar a l'Hospital de Viella.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso C.C. Tenas impulsa un taller de música inclusiva adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el mes de novembre a l'Aula de Música de l'Escola Josefina Ibáñez d'Abrera. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal abrera.cat. Julia Mirto és la regidora d'Acció Social.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació C.C. i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
3: El taller constarà de 2 grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 5:45 a 6:00 PM o de 6:00 a 8:15 PM. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional. I està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, i que tinguin interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció, com deien, a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC, amb l'objectiu l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral i per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció social de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació CC comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
5: Abrera Informació, esports i benestar.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i esports i benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció a la primera sessió que tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al Camp de Futbol Municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els següents requisits: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats i portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació, podeu contactar amb el CAMP presencialment al passeig de l'estació 24 bis, trucant al 93 770 5100 o enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat. També a través del monitor o monitora referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals, tant dins com fora del municipi.
0: Abrera Informació. Activitats.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar El fons de la vall, de Paolo Cognetti. I dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984, de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat a motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la sala municipal d'Abrera. I també per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda, també a la sala municipal. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el dilluns 19 d'octubre amb sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, a abrera.cat. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de 60 anys o més. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al Camp de Futbol Municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal. A més, el Molki Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615 85 6779. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg d'Emilian Salcedo, Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, recordem, es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.

0: pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Brera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Brera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Brera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament de Brera. Amb tu, per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
10: I sigues part de la solució.
9: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
10: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
9: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
10: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
9: I sigues part de la solució.
5: Ajuntament d'Abrera.
4: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
2: Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Connecta't a Ràdio Abrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues. Us parla Maria Lara. El govern ha aprovat el Pla de Pobles, un nou instrument de suport als municipis de menys de 5.000 habitants i a les entitats municipals descentralitzades amb un impacte econòmic previst de 400 milions d'euros entre el 2027 i el 2030. El pla vol impulsar el reequilibri territorial i demogràfic i donar resposta a reptes com l'envelliment de la població, la pèrdua o l'estancament demogràfic, les dificultats d'accés a l'habitatge i la necessitat de reforçar serveis i oportunitats econòmiques locals. Escoltem Sílvia Paneque, que és la consellera de Territori i portaveu del govern.
3: Aquest és un nou instrument de suport, precisament al món local, als municipis, específicament aquells municipis més petits, d'entorns més rurals. L'import global del Pla de Pobles és de 400 milions d'euros en quatre convocatòries, per tant 100 milions d'euros anuals, i té com a objectiu final treballar en l'àmbit del reequilibri territorial i demogràfic a Catalunya, és a dir, dit d'una altra manera, la lluita contra el despoblament o la generació d'oportunitats en entorns més allunyats dels entorns més urbans.
2: Els ajuts es desplegaran en quatre convocatòries anuals i permetran finançar projectes de revitalització dels nuclis urbans, millora de l'espai públic i l'accessibilitat, rehabilitació d'habitatges, edificis d'interès públic, recuperació del patrimoni, adaptació també al canvi climàtic i dinamització de l'activitat econòmica. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal, i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball i litigiositat i la població. I Comissions Obreres han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre, una vaga a la que els sindicats STEC, Intersindical i USTEC portaran també un bloc educatiu per tal de reclamar millors salaris, menys ràtios i un reforç de les plantilles. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la ninotaire Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portavella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
4: Del 19 al 23 d'octubre se celebra la Setmana de la Lactància Materna de 2026 al Baix Llobregat Nord, una iniciativa organitzada per la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, els equips d'atenció primària de la zona i la col·laboració dels ajuntaments. A Abrera, com cada any, s'han programat tota una sèrie d'activitats i per parlar-ne avui ens acompanya l'entrevista del dia de Ràdio Abrera, la tècnica d'igualtat, Esther Reales. Bon dia, Esther.
5: Hola, bon dia.
4: Per començar, quin és l'objectiu de la Setmana de la Lactància Materna i què es vol oferir a les famílies d'Abrera amb aquesta programació?
5: Doncs la Setmana de la Lactància Materna s'ha consolidat com una proposta per compartir coneixement, sensibilitzar la ciutadania i generar xarxa entre professionals i famílies, contribuint a una cultura que afavoreixi una lactància informada, respectada i acompanyada. Així doncs, al llarg de la setmana s'han programat xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. El programa combina continguts relacionats amb la lactància materna amb altres aspectes vinculats a la cura, l'alimentació i el benestar dels nadons durant els primers mesos de vida, amb l'objectiu d'oferir informació rigorosa, resoldre dubtes i proporcionar eines útils en aquesta etapa.
4: Una de les novetats d'aquesta edició és la posada en marxa del nou grup d'acompanyament de criança Arrels. En què consisteix aquest nou espai i què oferirà a les famílies?
5: Doncs amb la voluntat de poder continuar acompanyant a les famílies més enllà del primer any de vida dels seus nadons, tal i com ja portem realitzant amb l'espai familiar de la Llavor, es proposa aquest nou grup per famílies amb infants en l'etapa 2 a 3 anys. Aquesta etapa està plena de grans descobertes i transformacions, tant pels infants com per les seves famílies. És un moment en què apareixen nous reptes, preguntes i necessitats i en la qual continuar sentint-nos acompanyades i en xarxa pot esdevenir un gran suport. Així doncs, Arrels és un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre mares i pares i conduïda per una professional on poder donar sentit als processos propis d'aquest moment vital i acompanyar-los des d'una mirada respectuosa i conscient. Si la llavor representa l'inici de la vida, Arrel simbolitza tot allò que es va consolidant, la identitat, la seguretat, els vincles i les bases que permetran als infants créixer amb confiança. D'aquesta manera, al llarg de les trobades abordarem qüestions com l'acollida de les emocions, les primeres separacions, com la reincorporació laboral o l'inici de l'escola bressol, els límits que cuiden i afavoreixen la llibertat, l'autonomia real, la construcció de la identitat, la relació amb el propi cos, els processos d'autoregulació com l'alimentació, la son, el control d'esfínters o deixar el xumet, així com el contacte i la socialització entre infants. També s'hi acollirà tot allò que implica l'aventura de criar, els dubtes, les vivències, la diversitat familiar i la importància de sostenir-nos mútuament fent xarxa i tribu. Les sessions tindran lloc el dilluns a partir del 19 d'octubre dins l'Escola Bressol Municipal Montpetit en horari de 3 a 4 i mitja per tal d'afavorir que les famílies puguin acudir-hi mentre tenen els infants a les aules i facilitar-ne la seva posterior recollida. Esperem que aquest nou espai sigui una oportunitat per continuar caminant de la mà, compartint experiències, creixent com a famílies i oferint als nostres infants un entorn on les seves necessitats siguin escoltades i respectades.
6: De fet, aquest any s'ha preparat una programació molt diversa en el marc de la Setmana de la Lactància Materna Abrera. Quines són les activitats que tenim programades?
5: Doncs dilluns 19 d'octubre, com dèiem, començarem l'inici del grup d'acompanyament a la criança Arrels i després a l'Escola Bressol Municipal, també cada dia de dilluns a dijous, i tindrem propostes a les 6 de la tarda. La de la tarda de dilluns tindrem xerrada d'expectatives versus realitat de l'AMA Paternitat. El dimarts tenim la xerrada de Baby-led Weaning i alimentació saludable a nadons. El dimecres, el taller de primers auxilis per nadons. Dijous podrem gaudir de dues sessions de tarda de joc amb famílies. I després passem al divendres, que al matí, a les 10 del matí tindrem a l'Hotel d'Entitats l'opció de poder fer ball amb portets amb els nadons. I dissabte, a la biblioteca, podem comptar amb el contacontes de nadons, 0-3 anys, el vent i el sol. Per trobar tota la informació de com inscriure's a cada una d'aquestes activitats, podreu trobar-ho directament en el cartell específic de la Setmana de la Lactància Materna.
6: Totes les activitats, a més, són gratuïtes. On podem consultar tota la informació referent a la programació que es fa entorn a la Setmana de la Lactància Materna?
5: Doncs, com sempre, es pot consultar tota la informació al web abrera.cat i en aquest cas també al de l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, en la que també s'hi recullen les propostes específiques de l'hospital i la de la resta de municipis que hi col·laboren amb la seva programació específica. Alhora, en el nostre municipi també s'hi trobarà un cartell específic en les diverses cartelleres i un apartat especial de Setmana de la Lactància Materna en els plafons de programació mensual.
6: I ja per acabar, quin missatge voldríeu fer arribar a les famílies d'Abrera i què els diríeu per animar-les a participar en aquesta Setmana de la Lactància Materna?
5: Doncs que les convidem a poder participar de les diferents propostes perquè són molt variades, tenen opcions com són xerrades i tallers sobre temàtiques molt útils que sempre generen interès per part de les famílies i que oferiran molt bon acompanyament i informació rigorosa de la mà de grans professionals, així com també propostes més lúdiques per gaudir amb els nostres infants a l'hora que fem xarxa entre famílies.
6: Doncs Esther Real és tècnica d'igualtat a l'Ajuntament d'Abrera. Moltes gràcies per acompanyar-nos als estudis de Ràdio Abrera.
5: Gràcies a vosaltres.
6: Recordem que trobareu tota la informació sobre la Setmana de la Lactància a Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
9: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
10: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
9: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
11: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: marxar.
1: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
2: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
1: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: convidat a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

només enveja és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: Quiero volver a enamorarte mil veces. Todos los
2: días. Ràdio Obrera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
5: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
4: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. I avui els Reis d'Espanya visiten Ceuta. Mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i una escridassada del ministre de Política Territorial. Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. L'objectiu és garantir l'estabilitat financera. Elma Sáenz és la ministra portaveu.
6: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
4: PSC, Junts, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP han tancat un acord sobre la llei de memòria democràtica que fixa un termini d'un any per retirar el monument de Tortosa i de 2 anys per la resta de simbologia franquista de l'espai públic. La normativa estableix multes per l'enaltiment al franquisme i danys a espais de memòria que van entre 200 i 150.000 euros. La llei també preveu crear una comissió tècnica de memòria que tindrà 2 anys per fer un informe en conclusions per reparar a les víctimes. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portavella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar 2 entitats pro memòria democràtica, precisament el Centre Excursionista de Catalunya. La Ninotaire, Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portavella se li reconeix haver estat figura clau en la recuperació de les llibertats.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
7: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera informa que el període d'exposició pública del cens electoral amb motiu de les eleccions generals, que se celebraran el proper diumenge 29 de novembre d'enguany, serà del 12 al 19 d'octubre. Atès que el 12 d'octubre és festiu, els veïns i veïnes del municipi que ho desitgin podran consultar les llistes provisionals del cens electoral del dimarts 13 d'octubre al dilluns 19 d'octubre de 2026, amb 2 inclosos. Per realitzar la comprovació i presentar reclamacions, si s'escau, durant aquest termini, cal personar-se a l'oficina Atenció Ciutadana OAC de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda, i presentar el document nacional d'identitat DNI, el passaport o el permís de conduir. D'altra banda, ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. La petició es pot fer fins al dijous 19 de novembre inclòs, tant per internet com presencialment al web o qualsevol oficina de correus d'Espanya. Per fer el tràmit en línia, cal acreditar la identitat mitjançant signatura electrònica. Dilluns 9 de novembre començarà l'enviament de la documentació als electors i dimecres 25 de novembre serà l'últim dia per dipositar el vot per correu. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació. Infància.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria d'Infància, s'impulsa un nou grup d'acompanyament a la criança, anomenat Arrels, adreçat a mare mares i pares amb infants d'entre 1 i 3 anys. Aquesta iniciativa ofereix un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre famílies, conduït per una professional especialitzada. Amb Arrels es vol donar continuïtat a l'acompanyament iniciat amb la Llavor i oferir a les famílies d'Abrera un espai de trobada, escolta i suport durant els primers anys de vida dels seus infants. El grup té com a objectiu acompanyar les famílies en aquesta etapa vital, fomentant l'intercanvi d'experiències, el suport mutu i la creació de vincles entre les persones participants. Escoltem Esther Reales, tècnica d'igualtat a l'Ajuntament d'Abrera.
8: Amb la voluntat de poder continuar acompanyant a les famílies més enllà del primer any de vida dels seus nadons, tal com ja portem realitzant amb l'espai familiar de la Llavor, es proposa aquest nou grup per famílies amb infants en l'etapa 2 a 3 anys. Aquesta etapa està plena de grans descobertes i transformacions, tant pels infants com per les seves famílies. És un moment en què apareixen nous reptes, preguntes i necessitats, i en la qual continuar sentint-nos acompanyades i en xarxa pot esdevenir un gran suport. Arrels és un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre mares i pares i conduïda per una professional on poder donar sentit als processos propis d'aquest moment vital i acompanyar-los des d'una mirada respectuosa i conscient.
7: Les sessions es duran a terme a l'Escola Bressol Municipal Montpetit en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. L'activitat és gratuïta i per participar-hi cal formalitzar la sol·licitud d'inscripció mitjançant instància a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Esther Reales explica les qüestions que s'abordaran.
8: Si la Llavor representa l'inici de la vida, Arrel simbolitza tot allò que es va consolidant: la identitat, la seguretat, els vincles i les bases que permetran als infants créixer amb confiança. D'aquesta manera, al llarg de les trobades abordarem qüestions com l'acollida de les emocions, les primeres separacions, com la reincorporació laboral o l'inici de l'escola bressol, els límits que cuiden i afavoreixen la llibertat, l'autonomia real, la construcció de la identitat, la relació amb el propi cos, els processos d'autoregulació com l'alimentació, la son, el control d'esfínters o deixar el xumet, així com el contacte i la socialització entre infants. També s'hi acollirà tot allò que implica l'aventura de criar: els dubtes, les vivències, la diversitat familiar i la importància de sostenir-nos mútuament fent xarxa i tribu.
7: Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb la Regidoria d'Infància al telèfon 93 770 2911 o bé escriure al correu electrònic infancia@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Animals de companyia.
7: Per una tinença responsable sense el teu animal de companyia. Amb motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els nostres animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'octubre, si censes el teu gos o gat a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir-ne existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també dimarts i dimecres de 2 quarts de 5 a 7 de la tarda. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Pensa en EFE Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: EFE Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Què escoltes al mòbil?
8: Ràdio Abrera.
7: Ràdio Abrera?
8: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
7: En directe?
8: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
7: No.
8: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
7: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM a Ràdio

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
4: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
6: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
4: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
6: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
7: T'hi esperem.
8: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda, que obliga a circular per via única i provoca retards generalitzats i aglomeracions a les estacions, i els retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies. A l'estació de Sants han viscut avui moments de caos perquè molts passatgers en via assignada no podien accedir a les andanes. En aquest sentit, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha avisat que la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid seguirà patint endarreriments durant els propers dies, una informació que Renfe també ha confirmat. I preocupació de les cases de colònies catalanes pel boicot dels mestres d'escola, diuen publicar les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense colònies l'activitat s'ha desplomat un 80% i un futur es veu que és molt incert. Aquesta situació ha portat algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Monte, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, n'ha parlat en declaracions a la xarxa.
3: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per les famílies i per als infants.
2: I un miler de botigues s'adhereixen a la campanya dels bons consums que promou l'Ajuntament de Barcelona. Avui ha arrencat i els comerciants qualifiquen d'èxit absolut de rebuda. Enguany també s'han sumat a aquesta campanya als mercats municipals i ja s'han descarregat més de 3.000 bons de descompte. La campanya compta amb 4 milions d'euros per incentivar les compres de proximitat i generar un impacte estimat de 12 milions. I Estopa ha anunciat la publicació de La Maqueta, un nou treball que veurà la llum el 20 de novembre. Es tracta d'un disc doble que inclou cançons inèdites dels inicis del grup. Aquest divendres es publicarà Bicho Raro, el primer avançament de la prevenda del disc, que començarà dos dies després, el 18 d'octubre. El projecte dels de Cornellà va acompanyat d'una gira que arrenca a l'Estadi Ciutat de València el 12 de juny i que passarà el 18 de juny per l'Estadi Olímpic. I parlant d'estadis, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial. Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Lliga de Campions.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i d'esports i de benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió, que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 del matí al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el CAMP a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades per permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
1: Abrera Informació, Acció social.
0: Drets de la ciutadania.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena s'impulsa un taller de música inclusiva, TAMI, adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el proper mes de novembre a l'aula de música de l'Escola Josefina Ibáñez. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
4: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 6:45 a 6 de la tarda o de 6 a 6:45 del vespre. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional i està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena, amb l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció laboral de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
1: Abrera Informació. Activitats.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, es reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar el Fons de la Vall de Paolo Cognetti i dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984 de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera i per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic i Llets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a família amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el proper dilluns 19 d'octubre en sessions setmanals en horari de 3 a 4:45 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. Altre tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de més de 60 anys. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre, de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera. A més, el Molki Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba, de 10 a 2:15 de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615 85 67 79. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg de Milán Salcedo Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat el Pla de Pobles, un nou instrument de suport als municipis de menys de 5.000 habitants i a les entitats municipals descentralitzades amb un impacte econòmic previst de 400 milions d'euros entre 2027 i 2030. El pla vol impulsar el reequilibri territorial i demogràfic i donar resposta a reptes com l'envelliment de la població, la pèrdua o estancament demogràfic, les dificultats d'accés a l'habitatge i la necessitat de reforçar serveis i oportunitats econòmiques. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
2: Aquest és un nou instrument de suport precisament al món local, als municipis, específicament aquells municipis més petits, d'entorns més rurals. L'import global del Pla de Pobles és de 400 milions d'euros en quatre convocatòries, per tant 100 milions d'euros anuals, i té com a objectiu final treballar en l'àmbit del reequilibri territorial i demogràfic a Catalunya, és a dir, dit d'una altra manera, la lluita contra el despoblament o la generació d'oportunitats en entorns més allunyats dels entorns més urbans.
1: Els darrers temporals de pluges han fet rebaixar les reserves de sang i el banc de sang i teixits fa una crida per recuperar aquesta davallada. La situació no és crítica, ho volen aclarir. La cap de centres del banc de sang, Àgueda Encoetxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
3: Necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
1: L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha aconseguit desobstruir la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge en 12 de 24 infants tractats des de 2018 mitjançant una tècnica pionera que evita haver de practicar una cirurgia oberta. El procediment, que es fa en dues petites punxades i amb l'ajuda de catèters, permet restablir la circulació sanguínia i prevenir complicacions greus com hemorràgies digestives, a diferència de la cirurgia tradicional que pot requerir una setmana d'ingrés hospitalari. Amb aquesta tècnica la recuperació és de menys de 24 hores. I a Tarragona s'ha presentat avui una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais. Entre les propostes destacades, la presentació d'En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Avui dimarts 13 d'octubre arrenca la segona fase de la campanya de vacunació de tardor, que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19 impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc, tal com explica el regidor de Salut Pública a l'Ajuntament d'Abrera, José Antonio Zafra.
5: A Abrera, cuidar la nostra salut també vol dir cuidar la salut de les persones que tenim al nostre costat. Per això, la vacunació contra la grip i la Covid-19 continua sent una eina important de prevenció i de protecció, especialment per les persones més vulnerables. Com a regidor de Salut, vull animar els veïns i les veïnes d'Abrera a informar-se i a seguir les recomanacions dels professionals sanitaris que tenim al nostre municipi. Vacunar-nos ens ajuda a protegir-nos davant de possibles complicacions, però també contribueix a cuidar les persones en grans, a les famílies, les persones amb problemes de salut, en definitiva, el conjunt de la nostra comunitat. La salut d'Abrera la construïm entre tots i totes, també amb les decisions que prenem amb el nostre dia a dia. La prevenció, la responsabilitat i la cura mútua són fonamentals per continuar fent del nostre municipi un entorn saludable i segur, perquè darrere de cada gest de prevenció hi ha persones. Així que cuidem-nos, protegim-nos i cuidem Abrera.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària Cap d'Abrera per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per a la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents en residències de gent gran i centres d'atenció a la diversitat funcional, persones de 80 anys o més, dones embarassades, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris i infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir de dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obrirà progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada, persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara l'obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, treballadors i treballadores dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del Capdebrera, recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Les vacunes contribueixen a reduir les hospitalitzacions, els ingressos a les unitats de cures intensives i les complicacions associades a aquestes malalties, especialment entre les persones més vulnerables. Les vacunes s'actualitzen cada temporada per adaptar-se als canvis dels virus i reforçar la protecció de la població. Tot i que no eliminen completament el risc de contraure la malaltia, sí que redueixen de manera significativa la probabilitat de patir símptomes greus. Sentim Vega Càmara, infermera del Capdebrera.
6: Perquè són malalties, tant la grip com la Covid, que continuen causant complicacions greus, sobretot en persones de risc. Així que vacunar-se reduirà les hospitalitzacions i els ingressos, sobretot els ingressos a la UCI, no? A centres de cures intensives. Vacunar-se és segur, és fàcil, és ràpid. Si tens visita al CAP, aprofita per preguntar. I si cuides algú vulnerable, és molt important que tu també et vacunis, perquè és una manera de protegir.
4: Les persones que formen part dels col·lectius inclosos en aquesta primera fase de la campanya ja poden demanar cita prèvia per vacunar-se contra la grip i la Covid-19 a través dels següents canals. Presencialment, adreçant-vos a les instal·lacions del Capdebrera, al carrer de Manresa número 9, atenció d'adults, o al servei de pediatria situat a la plaça del Rabat 1 número 1. Per telèfon, trucant al servei de concertació de visites pels adults 93 326 8901 i pediatria 93 001 2740. I també a través de l'aplicació La Meva Salut, disponible per gestionar cites i tràmits sanitaris. Podeu registrar-vos o accedir-hi des de La Meva Salut.
0: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
4: La campanya de vacunació ha estat un dels temes centrals del darrer programa de la Salut a les Ones, que s'ha emès aquest dissabte 10 d'octubre a les 12:03 del matí a Radio Abrera, al que també hem parlat de la lactància materna. Concretament en aquest programa hem parlat amb la infermera del Capdebrera, Vega Càmara, que ha explicat tots els detalls de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, els col·lectius als quals s'adreça, els beneficis de la immunització i els passos que cal seguir per demanar cita. Seguidament el programa ha abordat un altre tema destacat d'aquest mes d'octubre, la lactància materna, coincidint amb la celebració de la Setmana de la Lactància Materna. Per parlar-ne, a més de la mateixa Vega Càmara, també han participat la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Marta Hernández, i la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, Esther Reales. La Salut a les Ones és l'espai de promoció de la salut de Ràdio Abrera, impulsat pel Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària EAP d'Abrera i Ràdio Abrera. El programa s'emet cada segon dissabte de mes amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la ciutadania per adoptar hàbits saludables, prevenir malalties i promoure el benestar. Podeu recuperar tots els podcasts a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i a l'espai de salut del web municipal, abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Ricocentro, colaje y
2: decoración. Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
7: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. La mesura coincideix amb la visita del rei d'Espanya a la ciutat autònoma avui. Elma Saiz és la ministra portaveu.
3: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
2: 4 de cada 10 noies ha tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida, una proporció molt superior a la dels nois. Segons un estudi de més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, els professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental de Sant Joan de Déu.
4: Quan tu desagregues la informació per sexe, te'n dones compte que és molt més freqüent amb les dones. Això ens permet, no, establir mecanismes de detecció, d'exploració, que tenen que ser molt més adequats a la població femenina, perquè té unes vivències i unes dificultats diferents. En aquest estudi també, per exemple, es va trobar, no, que hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
2: L'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín, anuncia que tornarà a Catalunya el 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. En una carta enviada al seu entorn, l'exconseller diu que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del matí d'aquell dia. L'anunci arriba després que aquest dimarts el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha dit que preveu posposar el sobreseïment de la causa contra Comín i l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller Lluís Puig, i que això passarà entre divendres d'aquesta setmana i el dimarts vinent. Per cert, que Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera informa que el període d'exposició pública del cens electoral amb motiu de les eleccions generals, que se celebraran el proper diumenge 29 de novembre d'enguany, serà del 12 al 19 d'octubre. Atès que el 12 d'octubre és festiu, els veïns i veïnes del municipi que ho desitgin podran consultar les llistes provisionals del cens electoral del dimarts 13 d'octubre al dilluns 19 d'octubre de 2026, amb dos inclosos. Per realitzar la comprovació i presentar reclamacions, si s'escau, durant aquest termini, cal personar-se a l'oficina Atenció Ciutadana OH de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda, i presentar el document nacional d'identitat DNI, el passaport o el permís de conduir. D'altra banda, ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. La petició es pot fer fins al dijous 19 de novembre inclòs, tant per internet com presencialment al web o qualsevol oficina de correus d'Espanya. Per fer el tràmit en línia, cal acreditar la identitat mitjançant signatura electrònica. Dilluns 9 de novembre començarà l'enviament de la documentació als electors i dimecres 25 de novembre serà l'últim dia per dipositar el vot per correu. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Infància.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria d'Infància, s'impulsa un nou grup d'acompanyament a la criança, anomenat Arrels, adreçat a mares i pares amb infants d'entre 1 i 3 anys. Aquesta iniciativa ofereix un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre famílies, conduït per una professional especialitzada. Amb Arrels es vol donar continuïtat a l'acompanyament iniciat amb la Llavor i oferir a les famílies d'Abrera un espai de trobada, escolta i suport durant els primers anys de vida dels seus infants. El grup té com a objectiu acompanyar les famílies en aquesta etapa vital, fomentant l'intercanvi d'experiències, el suport mutu i la creació de vincles entre les persones participants. Escoltem Esther Reales, tècnica d'igualtat a l'Ajuntament d'Abrera.
0: Amb la voluntat de poder continuar acompanyant a les famílies més enllà del primer any de vida dels seus nadons, tal com ja portem realitzant amb l'espai familiar de la Llavor, es proposa aquest nou grup per famílies amb infants en l'etapa 2 a 3 anys. Aquesta etapa està plena de grans descobertes i transformacions, tant pels infants com per les seves famílies. És un moment en què apareixen nous reptes, preguntes i necessitats, i en la qual continuar sentint-nos acompanyades i en xarxa pot esdevenir un gran suport. Arrels és un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre mares i pares i conduïda per una professional on poder donar sentit als processos propis d'aquest moment vital i acompanyar-los des d'una mirada respectuosa i conscient.
5: Les sessions es duran a terme a l'Escola Bressol Municipal Montpetit en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. L'activitat és gratuïta i per participar-hi cal formalitzar la sol·licitud d'inscripció mitjançant instància a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Esther Reales explica les qüestions que s'abordaran.
0: Si la Llavor representa l'inici de la vida, Arrel simbolitza tot allò que es va consolidant: la identitat, la seguretat, els vincles i les bases que permetran als infants créixer amb confiança. D'aquesta manera, al llarg de les trobades abordarem qüestions com l'acollida de les emocions, les primeres separacions, com la reincorporació laboral o l'inici de l'escola bressol, els límits que cuiden i afavoreixen la llibertat, l'autonomia real, la construcció de la identitat, la relació amb el propi cos, els processos d'autoregulació com l'alimentació, la son, el control d'esfínters o deixar el xumet, així com el contacte i la socialització entre infants. També s'hi acollirà tot allò que implica l'aventura de criar: els dubtes, les vivències, la diversitat familiar i la importància de sostenir-nos mútuament fent xarxa i tribu.
5: Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb la regidoria d'infància al telèfon 93 770 2911 o bé escriure al correu electrònic infancia@abrera.cat.
1: Abrera Informació, animals de companyia.
5: Per una tinença responsable sense el teu animal de companyia. Amb motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els nostres animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'octubre, si censes el teu gos o gat a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir-ne existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, plaça de la Constitució número 1, de dilluns a divendres de 9 a 2 i també dimarts i dimecres de 2 quarts de 5 a 7 de la tarda. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula

A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: A Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del Amor.
2: En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona. A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
4: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les. Illa també té una altra reivindicació a l'agenda. La vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
1: Illa no és l'única república català que aquests dies és a Brussel·les. La Diputació de Barcelona participa a la capital comunitària en una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'abadisme. Dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran és també la qüestió de debat. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, hi és present.
3: L'habitatge és el principal repte segurament que tenim ara com a societat en totes les etapes de la vida, i s'està parlant molt darrerament. I en el cas de la gent gran també és un repte. És un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries, i per tant això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada.
1: Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general de l'habitatge el proper 11 de novembre. I un motorista mor en una sortida de via de la C32 al Vendrell. Per causes que encara s'investiguen, s'ha produït la sortida de la via d'una motocicleta. A conseqüència de l'accident ha mort el conductor del vehicle. Amb aquesta víctima són 100 persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. I fins al dia 17 de gener al centre KBR de Barcelona es pot visitar l'exposició American Images, la primera gran retrospectiva de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg. La mostra reuneix algunes fotografies, les més rellevants d'aquest artista durant més de 30 anys. Els seus retrats han obert una visió profunda i matisada de la societat nord-americana.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'inicia el cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, un programa que fomenta l'activitat física, els hàbits saludables i les relacions socials entre les persones grans a través de passejades i activitats a l'aire lliure. Des de les regidories de gent gran i d'esports i de benestar de l'Ajuntament d'Abrera s'impulsa aquesta nova activitat gratuïta amb l'objectiu de fomentar l'activitat física entre les persones de més de 60 anys i facilitar que coneguin aquesta modalitat esportiva. Ja podeu fer la vostra inscripció per a la primera sessió, que tindrà lloc el proper dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 del matí al camp de futbol municipal d'Abrera, on es durà a terme una jornada de portes obertes per donar a conèixer l'activitat i iniciar els participants en la pràctica de la marxa nòrdica. El programa està adreçat a persones que compleixin els requisits següents: tenir 60 anys o més, tenir una condició física que permeti fer caminades d'aproximadament 6 a 9 quilòmetres, poder mantenir un esforç físic continuat, comprometre's a participar de manera regular a les activitats, portar l'equipament necessari per a les passejades. Les inscripcions s'obriran dues setmanes abans de cada activitat i es podran fer al Centre Aquàtic Municipal emplenant el formulari d'inscripció corresponent. Per a més informació podeu contactar amb el CAMP a través dels següents canals: presencialment al passeig de l'estació número 24 bis, trucant al telèfon 93 770 5100, enviant un correu electrònic a camp@abrera.cat i a través del monitor referent de l'activitat d'envelliment actiu. El nou cicle de passejades permetrà posar en marxa el grup d'Abrera, iniciar les persones participants en la pràctica de la marxa nòrdica i gaudir de diferents passejades en entorns naturals tant dins com fora del municipi.
0: Abrera Informació, Acció social.
5: Drets de la ciutadania.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena s'impulsa un taller de música inclusiva, TAMI, adreçat a persones amb capacitats diverses i neurodivergències, una iniciativa que començarà el proper mes de novembre a l'aula de música de l'escola Josefina Ibáñez. Les inscripcions ja estan obertes i es poden fer al web municipal. Júlia Mirto és la regidora d'Acció Social.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, en el marc de col·laboració amb Fundació CC i tots els projectes de caire social que impulsem, posem a disposició de la ciutadania d'Abrera amb capacitats diverses i de forma gratuïta un nou taller de musicoteràpia, un moment de benestar i aprenentatge on seguir creixent a través de la cultura i la música. Agraïm la implicació i la col·laboració de Fundació CC i la seva mirada social amb qui seguim construint l'Abrera igualitària que tots i totes volem i en què tots i totes creiem.
4: El taller constarà de dos grups amb una sessió per setmana, els dijous en horari de 2:15 a 6 de la tarda o de 6 a 7:45 del vespre. Aquest és un projecte totalment gratuït per a la ciutadania que utilitza la música com a eina per afavorir el desenvolupament personal, la participació social i el benestar emocional i està adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual, amb edats compreses entre els 14 i els 45 anys, interès per la música, el cant, l'expressió artística o les activitats grupals. No és necessari tenir experiència musical prèvia. Podeu fer la vostra inscripció a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat. El projecte neix en el marc del conveni marc de col·laboració subscrit entre l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació Alfonso Sesetena, amb l'objectiu de generar oportunitats de desenvolupament social i laboral per a col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat i o amb discapacitat. Entre les finalitats del conveni s'inclou el disseny i la posada en marxa d'accions que contribueixin a la inclusió i la inserció laboral de les persones amb capacitats diverses. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera i la Fundació comparteixen el compromís de fomentar la inclusió social a través de la cultura, promovent activitats accessibles i adaptades a les capacitats, necessitats i ritmes d'aprenentatge de les persones participants.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A la Biblioteca Josep Roca i Bros, dimarts 13 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, es reuneix el Club de Lectura d'Adults per comentar el Fons de la Vall de Paolo Cognetti i dimecres 14 d'octubre, el Book Club, en anglès, comentarà 1984 de George Orwell. Cal inscripció a través del correu electrònic biblio@abrera.cat. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera i per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el proper dilluns 19 d'octubre amb sessions setmanals en horari de 3 a 2:15 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027, dirigit a persones de més de 60 anys. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre, de 10 a 2 al Camp de Futbol Municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera. A més, el Molki Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba, de 10 a 2:15 de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615 85 67 79. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg de Milán Salcedo Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi.
7: Fórmula 107.9.
8: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món reunides en una única fórmula.
7: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
8: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Obrera.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pausa.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Un home de 95 anys ha mort aquesta tarda en un incendi que ha tingut lloc en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i ha treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat per extingit el foc poc abans de les 7 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra es fan càrrec de la investigació, però sembla, segons han comunicat a la xarxa, que no hi ha indicis de criminalitat. L'incendi ha obligat a tallar la circulació del carrer de Sants en aquest punt i provoca afectacions a la B20 i al 52 de bus. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha començat aquesta tarda a recuperar progressivament la circulació després de l'incendi que va afectar ahir un comboi. A primera hora de la tarda, l'estació de Sants encara constatava que hi havia endarreriments al vestíbul. La megafonia informa els trens que circulen encara fora de l'horari habitual i recomanen als viatgers consultar la informació de la seva operadora. Els retards són d'entre 15 minuts i 2 hores segons Renfe. El govern català i també Renfe ha dit que les afectacions duraran encara uns dies. No deixem Barcelona ni la mobilitat perquè reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir de dijous s'incorporarà un tren a les tardes, els dies feiners, a la línia blava i els dissabtes, tant a la vermella com a la blava, hi haurà dos convois a més. A partir de dijous, a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts i 45 segons. Laia Bonet és presidenta de TMB.
2: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i, per tant, necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
1: Continuem parlant de mobilització de transports. Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat al setembre, una nova xifra rècord. Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. Parlem de cultura. L'amor que venia amb taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32 200 premis butaca, seguit de La mort i la primavera i El barquer. El musical de la Cumana suma 9 nominacions, mentre que els muntatges de La Veronal i El teatre lliure n'obtenen 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Ali Regola i Xavi Albertí figuren entre els directors nominats.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Avui dimarts 13 d'octubre arrenca la segona fase de la campanya de vacunació de tardor, que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19 impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc, tal com explica el regidor de Salut Pública a l'Ajuntament d'Abrera, José Antonio Zafra.
4: A Abrera, cuidar la nostra salut també vol dir cuidar la salut de les persones que tenim al nostre costat. Per això, la vacunació contra la grip i la Covid-19 continua sent una eina important de prevenció i de protecció, especialment per les persones més vulnerables. Com a regidor de Salut, vull animar els veïns i les veïnes d'Abrera a informar-se i a seguir les recomanacions dels professionals sanitaris que tenim al nostre municipi. Vacunar-nos ens ajuda a protegir-nos davant de possibles complicacions, però també contribueix a cuidar les persones en grans, a les famílies, les persones amb problemes de salut, en definitiva, el conjunt de la nostra comunitat. La salut d'Abrera la construïm entre tots i totes, també amb les decisions que prenem amb el nostre dia a dia. La prevenció, la responsabilitat i la cura mútua són fonamentals per continuar fent del nostre municipi un entorn saludable i segur, perquè darrere de cada gest de prevenció hi ha persones. Així que cuidem-nos, protegim-nos i cuidem Abrera.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària Cap d'Abrera per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura als veïns i veïnes. La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per a la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents en residències de gent gran i centres d'atenció a la diversitat funcional, persones de 80 anys o més, dones embarassades, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris i infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir de dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obrirà progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada, persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara l'obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, treballadors i treballadores dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del Cap d'Abrera, recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Les vacunes contribueixen a reduir les hospitalitzacions, els ingressos a les unitats de cures intensives i les complicacions associades a aquestes malalties, especialment entre les persones més vulnerables. Les vacunes s'actualitzen cada temporada per adaptar-se als canvis dels virus i reforçar la protecció de la població. Tot i que no eliminen completament el risc de contraure la malaltia, sí que redueixen de manera significativa la probabilitat de patir símptomes greus. Sentim Vega Càmera, infermera del Cap d'Abrera.
5: Perquè són malalties, tant la grip com la Covid, que continuen causant complicacions greus, sobretot en persones de risc. Així que vacunar-se reduirà les hospitalitzacions i els ingressos, sobretot els ingressos a la UCI, no? A centres de cures intensives. Vacunar-se és segur, és fàcil, és ràpid. Si tens visita al CAP, aprofita per preguntar, i si cuides algú vulnerable és molt important que tu també et vacunis, perquè és una manera de protegir.
3: Les persones que formen part dels col·lectius inclosos en aquesta primera fase de la campanya ja poden demanar cita prèvia per vacunar-se contra la grip i la Covid-19 a través dels següents canals. Presencialment, adreçant-vos a les instal·lacions del Cap d'Abrera, al carrer de Manresa número 9, atenció d'adults, o al servei de pediatria situat a la plaça del Rabat 1 número 1. Per telèfon, trucant al servei de concertació de visites pels adults 93 326 8901 i pediatria 93 001 2740. I també a través de l'aplicació La Meva Salut, disponible per gestionar cites i tràmits sanitaris. Podeu registrar-vos o accedir-hi des de La Meva Salut.
0: Abrera Informació, Salut Pública i Benestar.
3: La campanya de vacunació ha estat un dels temes centrals del darrer programa de la Salut a les Ones, que s'ha emès aquest dissabte 10 d'octubre a les 12.03 del matí a Ràdio Abrera, al que també hem parlat de la lactància materna. Concretament en aquest programa hem parlat amb la infermera del Cap d'Abrera, Vega Càmera, que ha explicat tots els detalls de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19, els col·lectius als quals s'adreça, els beneficis de la immunització i els passos que cal seguir per demanar cita. Seguidament el programa ha abordat un altre tema destacat d'aquest mes d'octubre, la lactància materna, coincidint amb la celebració de la Setmana de la Lactància Materna. Per parlar-ne, a més de la mateixa Vega Càmera, també han participat la tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Marta Hernández, i la tècnica d'igualtat de l'Ajuntament d'Abrera, Esther Reales. La Salut a les Ones és l'espai de promoció de la salut de Ràdio Abrera, impulsat pel Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària EAP d'Abrera i Ràdio Abrera. El programa s'emet cada segon dissabte de mes amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la ciutadania per adoptar hàbits saludables, prevenir malalties i promoure el benestar. Podeu recuperar tots els podcasts a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i a l'espai de salut del web municipal, abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats

0: a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
1: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Fórmula.cat, la millor selecció de música en català a Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La candidatura del Front Ampli ha designat Emilio Delgado com a cap de llista per Madrid a les pròximes eleccions estatals el 29 de novembre. Les quatre organitzacions aliades fins ara en aquesta iniciativa, l'Esquerra del PSOE, Mas, Madrid, Comuns, Moviment Sumar i Esquerra Unida, han subratllat que d'aquesta manera reforcen el compromís amb una candidatura única, plural, arrelada al territori i capaç d'oferir una alternativa progressista al futur de país. L'anunci s'ha fet poc després que s'hagi triat Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol. L'exalcaldessa de Barcelona encapçala la llista per aquesta província. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, avui i demà a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa té prevista una reunió demà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, qui li demanarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. I Manresa pujarà un 2,5% les ordenances fiscals de cara a l'any que ve, però la gran novetat és arriba amb la brossa. L'Ajuntament de la capital del Bages ha decidit castigar qui no recicli i crearà una nova taxa pels veïns que no separin bé els residus, que pot arribar, atenció, als 90 euros. I defensen que és per evitar passar el mort a les famílies, que no ho fan bé. El govern municipal, format per Esquerra, PSC i Impulsem, asseguren que volen evitar que el rebut de les famílies creixi molt més. I ho explica l'alcalde Marc Aloi.
2: El preu del consum està pujant moltíssim. Els salaris no han pujat en el mateix percentatge que l'IPC i, per tant, com a Ajuntament de Manresa, el que proposem és unes ordenances fiscals que pugin un 2,5%. Apliquem una mesura de contenció per no carregar més la despesa a les famílies.
1: I Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat, construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores. La ciutat va incorporar fibrociment en molts elements de 5.400 habitatges que la conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa en eliminar de manera integral aquest material tòxic. La retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig. I els Mossos han enxampat a Perelló un grup criminal que es dedicava a robar catalitzadors de vehicles a les Terres de l'Ebre. Hi ha tres persones detingudes. Se'ls acusa de presumptes furts, danys, apropiació del vehicle i falsificació documental. Dels arrestats acumulen 55 antecedents.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: És Albert Malla.

0: Home, Cocos, en general tenim la percepció de que el temps passa massa de pressa. Però encara sort que ens queda tota la nostra música. Et convidem a donar una volta pels èxits de fa ara just 50 anys. 1976.
1: Recordes Cocodril?

I Love to Love, que aquí es va dir Me Gusta Amar, arrasava a les pistes de ball. Era Tina Charles. Però segurament el disc més important del 1976 va ser de Chicago. Encara no s'ho creuen ni ells, perquè s'apartava bastant de la seva línia habitual. Ha passat a la història. Si me dejas ahora, if you leave me now...

és música de cocodrils. Música per somiar desperts. Música per viure i per sobreviure.

Baby, please don't go. No, no em deixis ara. If you leave me now. La banda Chicago. Que primer es van dir Chicago Transit Authority. I el seu èxit més important, aquell 76. If you leave me now, un dels discos més importants d'un any on passaven en el món coses com aquestes. El 24 de març, cop d'estat militar a l'Argentina. El 9 de setembre, moria el líder xinès Mao Zedong. El 21 de setembre, l'opositor xilè Orlando Letelier era assassinat a la ciutat de Washington. El 2 de novembre, el demòcrata Jimmy Carter guanyava les eleccions als Estats Units. I els cocodrils triomfàvem amb aquest folk rock suau dels Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Just let your love flow. Energia de la positiva amb els Bellamy Brothers. Passejant per el 1976.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

0: El 12 de gener, el governador general del Sàhara abandona Villa Cisneros, posant fi a la presència espanyola en el territori. El 25 de gener, primer assaig d'eleccions municipals a Espanya. És clar, no, ja estàvem acostumats i primer vam fer un assaig. El 3 de març, tres treballadors morien a Vitòria com a conseqüència dels enfrontaments entre un grup de vaguistes i la policia. El 5 d'abril, espectacular fuita de més de 30 presos de la presó de Segòvia. El 23 d'abril, s'editava el primer diari en llengua catalana després de la guerra.
1: La violència flor de piel.
0: L'avui. El 3 de maig, sortia al carrer El País. El 8 de maig, greus enfrontaments entre carlistes a Montejurra. El 9 de juny, aprovats els partits polítics a Espanya. El 3 de juliol, Adolfo Suárez jura el seu càrrec com a president del govern. El 4 d'agost es publica la llei d'amnistia. L'11 de setembre es convoca la primera diada autoritzada en 37 anys. Durant la celebració es canta per primer cop en un acte públic autoritzat als Segadors.
2: Mira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad.
0: El 13 de desembre s'aprovava en referèndum un projecte de llei per la reforma política. El 1976 naixien el Grec i el Teatre Lliure. El 22 de desembre, malgrat la seva famosa perruca, era detingut Santiago Carrillo, el líder del Partit Comunista. Una setmana després el van deixar en llibertat. I mentre els cocodrils vivíem intensament la transició política espanyola, aquestes eren les cançons que ocupaven els primers llocs en llistes espanyoles.

Amor ya no se muere, de Gianni Vella. I una cançó escrita per José Luis Perales per Janet, que Carlos Saura va utilitzar a la banda sonora de Cria Cuervos, que va triomfar a mitja Europa, especialment a França. ¿Por qué te vas?

Gener de 1976. Lluís Llach fa un històric concert al Palau d'Esports de Montjuïc de Barcelona que donarà origen a una de les seves més famoses gravacions. L'àlbum Gener del 76, enregistrat en directe.

Malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... segueix tenint les mateixes idees que abans.

Lluís Llach, Palau d'Esports de Montjuïc, gener 1976. El 6 de febrer eren prohibits els anunciats recitals d'en Raimon a Madrid.

0: Em recordes, cocodril?
1: A esa muchacha que dio a morder su piel de manzana.
2: Piel de manzana. Aquesta és la cançó que donava títol a un dels longplays més oblidats d'en Joan Manuel Serrat, perquè va coincidir amb el seu exili. I durant tot aquest llarg temps, en Joan Manuel va estar prohibit, vetat als mitjans de comunicació espanyols. A principis dels anys 80 li preguntàvem a en Joan...
3: I parlant, Joan Manuel, de la felicitat i de la tristesa, potser el moment més trist que has passat al llarg d'aquests quasi 20 anys va ser quan l'exili.
4: Bé, ja no... L'exili més que la tristor és la impotència i la soledat barrejada. És a dir, jo penso que un sentiment de tristor l'he tingut davant de la impotència, amb la impotència davant de la mort d'algú que un estima, de vegades d'algú que un no coneix. Però a l'exili el més fort és això, és la soledat, la distància, i això, aquest trobar-te, tenir que fer autèntics esforços per no perdre el tren del que està passant a casa teva.
3: Va ser molt dur, va ser molt llarg.
4: Sempre és dur. No, jo vaig estar escassament un any, i per mi, clar, és un temps infinit, tan infinit com que... Quan a mi em pregunten com podria separar la meva trajectòria artística amb èpoques, jo això sóc incapaç de fer-ho. Si em demanessin com separaria la meva vida amb èpoques en aquest moment, un trencant fortíssim, brutal i absolutament absurd i injust sempre és el de l'exili.

0: conversando con la noche y con el viento.
1: Conversando con la noche y con el viento.
0: Ah, tant de bo t'hi trobis a gust amb nosaltres aquí al Club, passejant avui per el 1976. Festival d'Eurovisió. Espanya novament queda de les últimes en el lloc número 16 amb el cantant Braulio i la cançó Sobren les paraules.
2: A veces hasta sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
0: Guanya Anglaterra amb el grup Brotherhood of Men i Save Your Kisses for Me. So it has...

0: Això és Cocodril Club.
1: Guarda els teus petons per mi. Aquell 76, el festival de Benidorm va donar el primer premi a Diango i la cançó Si yo fuera él.

0: su canción.
1: El 16 d'agost, la cantautora Cecilia Evangelina Sobredo moria en un accident de trànsit. Aquest va ser el seu últim single publicat poques setmanes abans.

en el record dels cocodrils de Catalunya. Premis Grammy, disc de l'any 1976, George Benson, This Masquerade.

0: Hasta luego,
1: cocodrilo.
2: En el cinema del 76 destacava Rocky amb una banda sonora que es va fer molt popular. També es va estrenar un remake de King Kong. I gran èxit també de Todos los hombres del presidente i de Ha nacido una estrella. Una història explicada moltes vegades, en aquesta ocasió va ser Òscar a la millor cançó per Evergreen, interpretada per la mateixa protagonista de la pel·li, Barbara Streisand, que feia parella amb el cantautor i també actor Chris Christopherson. No.

I una curiositat en llistes britàniques, pràcticament desconeguts a Amèrica, els Bay City Rollers, adolescents, escocesos, febre de fans, i una cançó, només és una nit de dissabte.

aquí. I a Midmond, el 1976, va ser un dels millors per al bon amic Elton John, que al costat de Kiki Dee va triomfar amb aquesta cançó, que es va dir No me des corazones.

Don't Go Breaking My Heart. I una coseta molt maca que potser se't va escapar, però que aquell 76 va ser Grammy, el grup revelació de l'any. Quatre nois blancs amb tocs country, una gran sorpresa, amb bones harmonies. Els Starland, Booker Bunny, Afternoon Delight.

Afternoon Delight. Starland Vocal Band. Premi Grammy Revelació de l'any 76. Afternoon Delight. Una sorpresa ben agradable. Un altre número dels Estats Units, Diana Ross i...

I un altre número important als Estats Units. El vell amic Bob Dylan i Hurricane, dedicat a un boxejador, Robin Carter, empresonat injustament per un homicidi que no havia comès.

i els Earth, Wind and Fire, la bona energia de la terra, el vent i el foc, van ser els reis, el grup més complet, el millor show en directe, les millors harmonies vocals, tocaven matisos del rock, un bon soul, incloïen trompetes, eren boníssims, omplien absolutament tot amb el seu so. Sens dubte, van ser una de les millors bandes de tots els temps.

i la història curiosa d'aquell pardillo que vivia al costat d'Alice. Te'n recordes? Èxit del grup Smokey, amb la veu de Chris Norman, Living Next Door to Alice, Viviendo al lado de Alicia. Segons sembla, el veïn estava absolutament enamorat d'ella des de sempre, però era tan tímid, tan paradet el noi, que mai es va atrevir a declarar el seu amor. Fins que un bon dia es va quedar ben bocabadat quan per la finestra va veure que un altre paio venia a buscar l'Alicia amb una limusina i se l'emportava. Per burro!

0: El 12 de gener d'aquell 76 moria l'autora britànica Agatha Christie. El 17 de març moria a Roma el cineasta Luchino Visconti. El 21 de maig es casaven Rocío Jurado i Pedro Carrasco. I en esports, en futbol, res, aquell any la Copa se la van dur l'Atlètic de Madrid i la Lliga el Real Madrid. Musicalment, molt bo, Boston. I el primer de la Steve Miller Band i també de la Elo. I els Manhattan Transfer. I seguien els Stones. I Paul Simon i Rod Stewart. I a les discos, Donna Summer es convertia en la reina de les pistes. I Bonnie M, que començaven. 1976 va ser un any especialment intens. Segons senyalava la propaganda oficial encara controlada per els poders de la dictadura i expressada obertament en mitjans de comunicació com el Alcázar, tras la muerte de Franco, los españoles se habían vuelto golfos, vagos, mujeriegos y descarados.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, és avui i demà a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi d'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa té prevista una reunió demà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, a qui li demanarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari. Illa intervindrà entre les 9 i les 10 del matí a la sessió plenària del Comitè de les Regions en un debat sobre la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea. Justament, Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització amb tractors a Barcelona demà amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. La jornada de protesta pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i posteriorment la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a la plaça Sant Jaume. Toni Bascomtes, coordinador d'Unió de Pagesos al Berguedà. Són declaracions a la xarxa.
2: Venim reclamant el mateix que hem anat reclamant aquests últims anys amb les mobilitzacions, amb tota la campanya de Pagesia al Foc, però a part de tots els temes de burocràcia i competència deslleial, acords amb altres països, doncs aquest cop se'ns hi afegeix un tema de que se'ns ha encarit molt la producció dels nostres productes, sobretot per l'encariment del gasoil i tots els derivats del petroli. Llavors això va lligat a fertilitzants, plàstics, tot el que és relacionat amb el petroli.
1: El Vaticà ha informat que l'operació a la qual ha estat sotmès el papa Lleó XIV, després que els metges li detectessin un nòdul al pulmó, ha conclòs amb èxit. Després de la intervenció, el pontífex ha estat retornat a l'habitació que ocupa el policlínic Gemelli de Roma. A diumenge, el papa anunciava que els metges li havien detectat un nòdul recentment en una fase molt inicial i ben localitzat. Segons els facultatius, consideren convenient intervenir-lo i per això han decidit operar-se. La sala de premsa de la Santa Seu precisa que l'operació estava prevista per principis de setmana i que la hospitalització serà d'una setmana. I a les analítiques de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han fet al pantà de la Torrassa, al Pallars Sobirà, no han detectat toxines intracel·lulars ni a l'aigua. L'entitat ha analitzat l'embassament després de que fa uns dies s'hagi tenyit de verd per la presència de cianobacteri conegut popularment com aigua blau verdosa. Darrer apunt, el Barça juga des de les 9 al camp del Galatasaray a la segona jornada de la Champions. De moment, al descans estan empatats a 1.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Companys, cowgirls i cowboys, benvinguts de nou al vostre racó preferit de la música d'arrels. Avui us portem l'últim capítol d'aquesta gran aventura que la colla del Tot Country van viure a principis del juliol passat. Així és, companys, sí. Com us deia, la setmana passada va ser en aquell mític Barcassa Country Festival a la vila de Riaza, allà a Segòvia. Un poblet petit, encimballat gairebé a 2.000 metres d'alçada, on l'aire és pur i les botes treuen fum. L'últim dia del festival, diumenge al matí, van viure la traca final a la mateixa plaça del poble. Un escenari espectacular d'actuacions en directe i una pista de country line dance que bullia amb la Caroline, la Maria Jo i tot el grup del Catalan Mess ballant el ritme amb acompanyament dels Conjuntos San Antonio. I atenció, perquè amb la plaça de gom a gom, i quan dic de gom a gom, ho dic de debò, nois, que allà no hi cabia ni una agulla de cap, van viure un moment d'aquells que se t'agafen al pit. Un minut de silenci ben emotiu per la nostra estimada Maria Jesús Osuna, que ens va deixar pocs dies abans del festival, on era una de les instructores estrella. Però el Barcassa també són les seves veus. Avui us portem petits flashes i xerrades que vam gravar a peu de pista. Però primer comencem amb bona música, eh? Aquí teniu la gran veu de l'australià Adam Harvey i el seu tema Acting a Little Crazy.

0: ara, directe des de Texas, el gran Aaron Watson ens porta una trobada molt íntima de la pols del camí amb The Road and the Rodeo. Som-hi!
1: Wild horses and honky-tonk.

Això que acaba de sonar era el gran Adam Hill fent arrossegar el bestiar amb el seu Cattle Drive. Ajusteu-vos el barret, calceu-vos ben fort les botes de cuir i agafeu el volant, perquè avui aquest programa farem petar els altaveus amb la qualitat de l'acústic més extrem i autèntic. Avui celebrem una de ben grossa, el festival Al Ras compleix 25 anys. Un quart de segle de música d'arrel, bluegrass, old time i autèntica cultura acústica a casa nostra. Mireu, companys, la música bluegrass ve de ben lluny, de la regió dels Apalatges, als Estats Units, concretament de l'estat de Kentucky, el famós Bluegrass State, anomenat així per la pastura típica d'aquelles terres. Té arrels profundes en la tradició britànica i el blues i el jazz afroamericà, però es va consolidar cap als anys 40 gràcies al gran pare del gènere, amb Bill Monroe i els seus Bluegrass Boys. Ells van fixar la instrumentació clàssica acústica de tot bon cowboy: banjo, violí, mandolina, guitarra i contrabaix. Aquesta música la porten a la sang. I com no pot ser d'una altra manera, per arrencar motors tenim un dels reis indiscutibles de la casa, en Alan Jackson, amb el seu tema Let's Get Back to Me and You.

0: back now, you hear?
1: Així m'agrada, amb el motor ben engreixat. Continuem celebrant els 25 anys del RAS. Sabíeu que aquest festival va començar l'any 1999 a Gallecs com a festival de música acústica?

I parlar de fer volar els dits sobre les cordes, escoltem ara tres reines del banjo. Christine Scott Benson, Jenna Breed i Alison Brown amb el seu Ralph's Banjo Special.

Caram, companys, quina repicada de banjos. Continuem repassant el cartell del festival. Divendres, dia 6, serem a la Sedeta, a Barcelona. Tarda de Jam al Bar, concert del Radim, Zenkel i Londra Kozak de nou, els polonesos Piotr Bulas i The Garage Folks i un altre jam per tancar. Escolteu un moment. A mi em pica aquí sota el nas que necessitem més canya acústica, no? A veure més, una miqueta més. Vinga. Doncs anem a escoltar The Royce amb la cançó My Oh My How Time Flies.

0: Tot Country amb Frank Colom.
1: I dissabte, dia 7, serà la gran dia del Mercat Vell de Mollet del Vallès. Començarem amb l'Alras Bluegrass Kids, seguits dels talentosos Howling, Little Marks i Lonesome Days. A continuació, en Noah Hustler Forest amb la seva banda, The Big Ramblers i el Radim Zenkel un altre cop, i l'Ondra Cosa i el Piotr Bulas i The Garage Folk amb una gran jam final amb tots els músics junts a dalt de l'escenari. Bueno, com l'any passat, que va ser una passada. Per posar-li més tall a la cassola, tres llegendes de l'acústica juntes. Ara escoltarem a l'Alison Krauss, el Sam Bush i el Tony Rice amb la cançó Saving on the Strings.

pura crema acústica. I per acabar aquest recorregut dels 25 anys del RAS, el diumenge, el dia 8, ens acomiadarem del festival al Bar d'en Grec, a Rubí, amb un format ben distès. Ja amb el migdia, concert del Radi Milondra i una última trobada de cordes per dir fins a l'any que ve. Són 25 anys fent música, fent amics i fent comunitat. Si voleu saber-ho tot i no perdre-us cap concert, visiteu la seva web a alrasfestival.com. I ara feu-vos fort al volant, que ve en Billy Strings disparant el seu Bringing in the Georgia Mail.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a Tot Country!

companys, el comptador dels quilòmetres, ja ens diu que hem arribat al final del camí per avui. I tancarem aquesta festa del ras amb un autèntic mestre de la mandolina i el bluegrass, en Sam Bush i el seu tema Play by Your Own Rules. Us recordo que la setmana vinent hi tornarem a la mateixa hora i al mateix dial de la vostra emissora musical favorita o per streaming a la xarxa. Recordeu que tot aquest equip que fem el Tot Country som una colla de voluntaris que fem la ràdio per pur amor al country, al bluegrass i a la bona gent com vosaltres. Servidor de tots vostès, en Frank, us dona les gràcies per ser-hi a l'altre costat. Mantingueu els cavalls ben enllestits, les botes netes i... sobretot, sigueu bons.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: A Ràdio Abrera ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

is what did I do?

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Hora 23.
2: 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
2: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. By the rivers of un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
1: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: respirava i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.